0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
6: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat a velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
1: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Un dia normal en los Estados Unidos.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.
1: Oh, I got a live one here.

0: enema.
1: Stop.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's
4: right. It's gonna be a lonely night. ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. La dona va morir el dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón després de 15 dies ingressada. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret de l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. A la Seu d'Urgell també unes 200 persones s'han concentrat sota el lema "El Pirineu no està en venda" per reclamar també lloguers més baixos, contractes indefinits i mesures contra l'especulació. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci en diverses institucions. I amb tot, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, ha convocat també una manifestació avui a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la C25 a Rajadell, direcció Lleida, deixa un carril tallat, també un altre a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, deixa vehicles al voral sentit Girona i finalment una avaria a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat en sentit Nus de Trinitat. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, també s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i també hi haurà previstes restriccions de mobilitat als camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres catalanes. I Protecció Civil treballa per millorar la precisió dels avisos "és alert" i fer-los menys invasius quan hi hagi un perill imminent. Actualment els missatges es poden enviar a zones molt àmplies perquè depenen de l'abast de les antenes de telefonia, de manera que poden arribar a municipis on no hi ha risc directe. La Generalitat estudia incorporar avisos de nivell 2 i 3 que només rebrien les persones que tinguessin activades les notificacions d'emergència al mòbil. Aquests missatges servirien per donar consells o demanar col·laboració ciutadana, a diferència dels actuals destinats a situacions d'amenaça immediata. I els Mossos d'Esquadra han detingut un fisioterapeuta de 29 anys acusat d'estafar 18.600 euros a dos residents d'un centre de gent gran de Castellterçol. Segons la investigació, l'home es guanyava la confiança dels usuaris i manipulava els seus telèfons per fer-se transferències bancàries sense autorització. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. La dona va morir el dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón després de 15 dies ingressada. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. De fet, a la Seu d'Urgell, unes 200 persones s'han concentrat també sota el lema El Pirineu no està en venda per reclamar lloguers més baixos, contractes indefinits i mesures contra l'especulació. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silencis en diverses institucions. I amb tot, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el lema Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C25 a Rajadell, direcció Lleida, deixa un carril tallat. També hi ha un altre a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu que deixa vehicles al voral en sentit Girona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a l'AP7 a Cerdanyola. I també el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia i les 3 de la tarda del dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, també s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i també hi haurà previstes restriccions de mobilitat per als camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I Protecció Civil treballa per millorar la precisió dels avisos és alert i fer-los menys invasius quan no hi hagi un perill imminent. Actualment els missatges es poden enviar a zones molt àmplies perquè depenen de l'abast de les antenes de telefonia, de manera que poden arribar també a municipis on no hi ha risc directe. La Generalitat estudia incorporar avisos de nivell 2 i 3 que només rebrien les persones que tinguessin activades les notificacions d'emergència al mòbil. Aquests missatges servirien per donar consells o bé demanar col·laboració ciutadana, a diferència dels actuals destinats a situació d'amenaça immediata. I pel que fa al temps, avui s'acaben les pluges i tornarà el sol, però les temperatures baixen de manera notable. Les mínimes se situen entre els 6 i 10 graus a l'interior i durant el dia les màximes quedaran amb nivells de 20 i 25 graus. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Avui, divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, en el marc de la Setmana de la Gent Gran, de 10 a 12, es farà un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. A les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, el desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran. En el marc de les Jornades Europees del Patrimoni 2026, aquest divendres 9 d'octubre, té lloc la presentació del llibre El Baix Llobregat Desaparegut a càrrec de l'autora Mariluz Retuerta Jiménez. L'acte, obert a tothom, es farà a l'Auditori de la Casa de Cultura de 7 a 8 de la tarda. I dissabte, de 12:15 a 12:15, es farà una visita comentada i per assistir-hi cal inscripció a través del web abrera.cat. A més, com cada cap de setmana, aquest dissabte 10 d'octubre té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es poden visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
1: Abrera Informació. Activitats.
4: A l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot veure l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Barroc. La mostra es podrà visitar fins al 24 d'octubre, inclòs tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Activitats.
4: Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera i també per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la Sala Municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'un a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans,

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. JARC ha convocat avui una tractora de Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i també els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i complementar al màxim els fons europeus de crisi. Joan Carles Massot, president nacional de JARC, en declaracions a la xarxa ha expressat la falta d'acció per part del departament.
3: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
2: Es preveu que comencin a arribar diferents columnes de tractors fins a la plaça Cervantes, on a les 10 hi ha prevista la concentració davant la delegació d'Hisenda. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat per camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la C25 a Rajadell, direcció Lleida, deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu que deixa vehicles al voral en sentit Girona. A banda, també hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a la P7 a Cerdanyola del Vallès. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis on va ser desnonada als 87 anys. La dona va morir el dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón després de 15 dies ingressada. El seu cas s'ha convertit en un símbol de lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat també acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. De fet, a la Seu d'Urgell, unes 200 persones s'han concentrat sota el lema "El Pirineu no està en venda" per reclamar lloguers més baixos, contractes indefinits i mesures contra l'especulació. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci a diverses institucions.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Un any més, Abrera acull les Jornades Europees del Patrimoni 2026, una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea, impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat i en el municipi per la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Enguany, els veïns i veïnes podran assistir a la presentació del llibre El Baix Llobregat Desaparegut, a càrrec de l'autora, María Luz Retuerta Jiménez, aquest divendres 9 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Casa de Cultura. I continua descobrint la història del Castell de Voltrera d'Abrera i el Balcó de Montserrat, amb una visita comentada que tindrà lloc dissabte 10 d'octubre a 11:45 del matí. Amb les Jornades Europees del Patrimoni, a Abrera, des de l'Ajuntament, es creen espais i dinàmiques interessants per tal d'explicar, veure i interactuar amb la cultura patrimonial d'Abrera i amb la ciutadania, i que aquesta en sigui partícip. Les jornades són un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per donar a conèixer la riquesa i l'atractiu del patrimoni cultural amb l'objectiu principal d'estrenyar els vincles entre aquest i la societat. Arantxa Galofré és la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica.
5: Un any més us convidem a participar a les Jornades Europees de Patrimoni que organitzem des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica amb l'objectiu d'explicar-vos el nostre patrimoni cultural abrerenc. Aquestes jornades posen en valor el nostre patrimoni i ho volem compartir amb tota la ciutadania. Desitgem que en gaudiu amb les vostres famílies i amistats.
4: Les Jornades Europees de Patrimoni 2026 a Abrera arrenquen aquest divendres 9 d'octubre amb la presentació del llibre El Baix Llobregat Desaparegut a càrrec de l'autora María Luz Retuerta Jiménez
6: Gómez. L'acte, obert a tothom, tindrà lloc a l'Auditori de la Casa de Cultura d'Abrera de 7 a 8 de la tarda. El Baix Llobregat ha desaparegut és un recull fotogràfic i històric de la comarca escrit per la historiadora i exdirectora de l'Arxiu Comarcal amb pròleg de Mercè Renom, que inclou prop de 380 imatges històriques abastant des del 1869 fins a mitjans del segle XX, que il·lustren el paisatge natural, l'evolució urbanística, els canvis econòmics i la vida col·lectiva dels municipis de la comarca. Està coeditat per l'editorial F2 i l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. L'endemà, dissabte 10 d'octubre, de 12:15 a 12:15, podrem gaudir d'una nova visita comentada i portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. Per assistir-hi a la visita comentada cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. I recordem que l'horari de les portes obertes és d'11 del matí a 6 de la tarda.
0: Abrera Informació.
4: L'Ajuntament d'Abrera informa que el període d'exposició pública del cens electoral en motiu de les eleccions generals, que se celebraran el diumenge 29 de novembre de 2026, serà del 12 al 19 d'octubre. Atès que el 12 d'octubre és festiu, els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin poden consultar les llistes provisionals del cens electoral del dimarts 13 d'octubre al dilluns 19 d'octubre, amb dos inclosos. Per realitzar la comprovació i presentar reclamacions, si s'escau, durant aquest termini, cal personar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució 1, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres de 4:45 a 7, i presentar el document nacional d'identitat, al passaport porto el permís de conduir. D'altra banda, ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. La petició es pot fer fins al dijous 19 de novembre inclòs, tant per internet com presencialment al web o qualsevol oficina de Correos Espanya. Per fer el tràmit en línia, cal acreditar la identitat mitjançant signatura electrònica. Dilluns 9 de novembre començarà l'enviament de la documentació als electors i electores i dimecres 25 de novembre serà l'últim dia per dipositar el vot per correu. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
7: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. A motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'aquest mes d'octubre, si censes el teu gos o gata a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres també de 4:45 a 7. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. JERC ha convocat ara a les 10 una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i també complementar al màxim el fons europeus de crisi. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont d'aquest 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra per tal de permetre a la seguretat viària a les carreteres. I de fet, pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C25 a Rajadell continua deixant un carril tallat en direcció Lleida. Un altre també a la 2 a Esparreguera també deixa un carril tallat, en aquest cas sentit Barcelona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a la P7 a Cerdanyola. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R2 Sud circula amb retards també a causa d'una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal, celebra que els problemes de salut mental hagin deixat de ser un tabú i la població en parli obertament. Encoratja també la ciutadania a fer un pas més molt important, aprendre a identificar estats emocionals per diferenciar-los, volíem dir, dels trastorns i també dels problemes d'aquest àmbit.
3: Podem estar tristos per un dol, per una pèrdua, per un fracàs, per un examen, per una soledat no desitjada, però això no vol dir que tinguem depressió. Molts nanos poden estar inquiets i no necessàriament poden tenir un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè posar nom correcte al que sentim ens ajuda a conèixer-nos millor, a expressar-nos millor i sobretot a saber quan cal demanar ajuda o quan cal donar ajuda.
2: Arnal participa en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus en el Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci en diverses institucions.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ja està en marxa la nova campanya de vacunació de tardor que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. José Antonio Zafra és el regidor de Salut Pública.
5: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut i, en definitiva, al conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones. Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
4: La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents a residències de gent gran i centres d'atenció de la discapacitat, persones de 80 anys o més, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris, infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada. Persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, personal dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del Capdebrera recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Sentim Vega Càmara, infermera del Capdebrera.
6: Perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar, i si cuides algú vulnerable és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
4: Per concertar visita, podeu adreçar-vos presencialment a les instal·lacions del CAP d'Abrera al carrer Manresa 9 o al servei de pediatria situat al centre polivalent del Rabato, trucant al telèfon 93 326 8901 per als adults o el de pediatria al 93 001 2340 o a través de l'aplicació La meva salut.
0: Abrera Informació. Espai públic.
4: Vilassa Florida és la iniciativa que impulsa la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya. Va lliurar el divendres 2 d'octubre passat a la ciutat de Reus els seus premis anuals que reconeixen els municipis de Catalunya i comuns d'Andorra que promouen la transformació de l'espai públic a partir d'espais verds urbans. Un any més, Abrera ha estat distingida amb 3 flors d'honor en un certamen que reconeix els municipis de Catalunya i Andorra que treballen per la millora del verd urbà, l'enjardinament i la sostenibilitat. L'acte, celebrat a l'Auditori Gini Anglès del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, va reunir representants de 177 municipis i unes 300 persones vinculades al món institucional i de la jardineria. La regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica, Mercedes Álvarez, el cap de l'Oficina Tècnica i Operativa de Sostenibilitat Ambiental, Abel Lora, i el tècnic responsable de Vies Públiques i Equipaments Municipals de Barris, Ivan Sisa, van recollir el guardó en representació de l'Ajuntament d'Abrera. La gala consolida Vilas Florides com un reconeixement que ja no posa el focus només en tenir pobles bonics i florits, sinó en com els municipis utilitzen el verd urbà, la biodiversitat i la renaturalització per millorar la qualitat de vida i afrontar el canvi climàtic. Trobareu més informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a vilasflorides.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.
7: Digo en verdad, ella me gusta más que unos gramos.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Gràcies, amic. Gràcies, amic. Pepita Estudios.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Tallerers.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. De Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera
6: i sigues part de la solució.
5: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
6: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
5: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
6: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera
5: i sigues part de la solució.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: Amb tu, per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
3: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
2: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el Lima per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com el Fes, el Carràs, el Guaire, el Menal, Macelles, Torre Serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Avui, divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, en el marc de la Setmana de la Gent Gran, de 10 a 12, es farà un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. A les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, el desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran. En el marc de les Jornades Europees del Patrimoni 2026, aquest divendres 9 d'octubre, té lloc la presentació del llibre El Baix Llobregat Desaparegut a càrrec de l'autora Mariluz Retuerta Jiménez. L'acte obert a tothom es farà a l'Auditori de la Casa de Cultura de 7 a 8 de la tarda. I dissabte, de 12:15 a 12:15, es farà una visita comentada i per assistir-hi cal inscripció a través del web abrera.cat. A més, com cada cap de setmana, aquest dissabte 10 d'octubre té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es poden visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot veure l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Barroc. La mostra es podrà visitar fins al 24 d'octubre, inclòs tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat a motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera i també per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la Sala Municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'un a tres anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. El Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.
5: ¡Ay! Déjame decirte cuál es el sueño mío.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
1: Si para amarse necesitan dos,

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà investigar si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
3: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
2: I en aquest sentit, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci ara al migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també s'ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han sortit des del FES, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema "Fas de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar també la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Un any més, Abrera acull les Jornades Europees del Patrimoni 2026, una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea, impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat i en el municipi per la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Enguany, els veïns i veïnes podran assistir a la presentació del llibre "El Baix Llobregat desaparegut", a càrrec de l'autora, María Luz Retuerta Jiménez, aquest divendres 9 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Casa de Cultura. I continua descobrint la història del castell de Voltrera d'Abrera i el balcó de Montserrat amb una visita comentada que tindrà lloc dissabte 10 d'octubre a 11:45 del matí. Amb les Jornades Europees del Patrimoni, a Abrera, des de l'Ajuntament, es creen espais i dinàmiques interessants per tal d'explicar, veure i interactuar amb la cultura patrimonial d'Abrera i amb la ciutadania, i que aquesta en sigui partícip. Les jornades són un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per donar a conèixer la riquesa i l'atractiu del patrimoni cultural amb l'objectiu principal d'estrènyer els vincles entre aquest i la societat. Arantxa Galofré és la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica.
5: Un any més us convidem a participar a les Jornades Europees de Patrimoni que organitzem des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, amb l'objectiu d'explicar-vos el nostre patrimoni cultural abrerenc. Aquestes jornades posen en valor el nostre patrimoni i ho volem compartir amb tota la ciutadania. Desitgem que en gaudiu amb les vostres famílies i amistats.
4: Les Jornades Europees de Patrimoni 2026 a Abrera arrenquen aquest divendres 9 d'octubre amb la presentació del llibre "El Baix Llobregat desaparegut", a càrrec de l'autora, María Luz Retuerta Jiménez,
1: Gómez. L'acte, obert a tothom, tindrà lloc a l'Auditori de la Casa de Cultura d'Abrera de 7 a 8 de la tarda. El Baix Llobregat ha desaparegut és un recull fotogràfic i històric de la comarca escrit per la historiadora i exdirectora de l'Arxiu Comarcal amb pròleg de Mercè Renom, que inclou prop de 380 imatges històriques abastant des del 1869 fins a mitjans del segle XX, que il·lustren el paisatge natural, l'evolució urbanística, els canvis econòmics i la vida col·lectiva dels municipis de la comarca. Està coeditat per l'editorial F2 i l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. L'endemà, dissabte 10 d'octubre, de 12:45 a 12:45, podrem gaudir d'una nova visita comentada i portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. Per assistir-hi a la visita comentada cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. I recordem que l'horari de les portes obertes és d'11 del matí a 6 de la tarda.
0: Abrera Informació.
4: L'Ajuntament d'Abrera informa que el període d'exposició pública del cens electoral en motiu de les eleccions generals, que se celebraran el diumenge 29 de novembre de 2026, serà del 12 al 19 d'octubre. Atès que el 12 d'octubre és festiu, els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin poden consultar les llistes provisionals del cens electoral del dimarts 13 d'octubre al dilluns 19 d'octubre, amb dos inclosos. Per realitzar la comprovació i presentar reclamacions si s'escau durant aquest termini, cal personar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució 1, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres de 4:45 a 7, i presentar el document nacional d'identitat, al passaport o el permís de conduir. D'altra banda, ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. La petició es pot fer fins al dijous 19 de novembre inclòs, tant per internet com presencialment al web o qualsevol oficina de Correos Espanya. Per fer el tràmit en línia, cal acreditar la identitat mitjançant signatura electrònica. Dilluns 9 de novembre començarà l'enviament de la documentació als electors i electores i dimecres 25 de novembre serà l'últim dia per dipositar el vot per correu. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
6: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. A motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'aquest mes d'octubre, si censes el teu gos o gata a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres també de 4:45 a 7. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: La ràdio més propera, Ràdio Obrera.
1: Què passa, Aro? Com estàs?

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i també la declaració de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga el PSOE com a persona jurídica. I els treballadors de diversos centres de treball i institucions de tot Catalunya han fet un minut de silenci aquest migdia en record de la Mari Carmen Abascal, l'anciana de Madrid que va morir dimecres després de ser desnonada de casa seva fa dues setmanes amb 87 anys. A Barcelona, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, han seguit el minut de silenci també davant de la façana de l'Ajuntament, acompanyats de treballadors municipals, altres càrrecs públics i representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres. I de fet, pel que fa a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment incrementar fins al 150% el recàrrec de l'IBI als pisos turístics. La proposta, emparada en el decret llei del govern espanyol, estableix tres trams. Un recàrrec del 50% per als titulars d'una llicència, del 100% per als que en tinguin dues o tres i del 150% per als propietaris de quatre o més habitatges turístics. I un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Amb el lema "Fals de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar també els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles sortint avui des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, també s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Ja està en marxa la nova campanya de vacunació de tardor que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. José Antonio Zafra és el regidor de Salut Pública.
4: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut i, en definitiva, al conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones. Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
3: La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents a residències de gent gran i centres d'atenció de la discapacitat, persones de 80 anys o més, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris, infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada. Persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, personal dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del cap d'Abrera recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Sentim Vega Càmara, infermera del cap d'Abrera.
1: Perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar, i si cuides algú vulnerable és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
3: Per concertar visita, podeu adreçar-vos presencialment a les instal·lacions del CAP d'Abrera, al carrer Manresa 9, o al servei de pediatria situat al centre polivalent del Rabato, trucant al telèfon 93 326 8901 per als adults, o el de pediatria al 93 001 2340 o a través de l'aplicació La Meva Salut.
0: Abrera Informació. Espai públic.
3: Vilars Florides, la iniciativa que impulsa la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, va lliurar el divendres 2 d'octubre passat a la ciutat de Reus els seus premis anuals que reconeixen els municipis de Catalunya i comuns d'Andorra que promouen la transformació de l'espai públic a partir d'espais verds urbans. Un any més, Abrera ha estat distingida amb 3 flors d'honor en un certamen que reconeix els municipis de Catalunya i Andorra que treballen per la millora del verd urbà, l'enjardinament i la sostenibilitat. L'acte, celebrat a l'Auditori Higini Anglès del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, va reunir representants de 177 municipis i unes 300 persones vinculades al món institucional i de la jardineria. La regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica, Mercedes Álvarez, el cap de l'Oficina Tècnica i Operativa de Sostenibilitat Ambiental, Abel Lora, i el tècnic responsable de Vies Públiques i Equipaments Municipals de Barris, Ivan Cisa, van recollir el guardó en representació de l'Ajuntament d'Abrera. La gala consolida Vilars Florides com un reconeixement que ja no posa el focus només en tenir pobles bonics i florits, sinó en com els municipis utilitzen el verd urbà, la biodiversitat i la renaturalització per millorar la qualitat de vida i afrontar el canvi climàtic. Trobareu més informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a vilasflorides.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
2: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
3: Què escoltes al mòbil?
4: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera?
4: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
3: En directe?
4: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
3: No.
4: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
3: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les dues. Us parla Anna Gasol. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, rebutja de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el Partit Popular, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigat, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com l'anàlisi de la documentació requisada de Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga el PSOE com a persona jurídica. Treballadors de diversos centres de treball i institucions de tot Catalunya han fet un minut de silenci aquest migdia en record de la Mari Carmen Abascal, l'anciana de Madrid que va morir dimecres després de ser desnonada de casa seva fa dues setmanes, amb 87 anys. A Barcelona, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, han seguit el minut de silenci davant de la façana de l'Ajuntament, acompanyats de treballadors municipals, altres càrrecs públics i representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres. Pel que fa a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona aprova provisionalment incrementar fins al 150% el recàrrec de l'IBI als pisos turístics. La proposta, emparada en el decret de llei del govern espanyol, estableix tres trams. Un recàrrec del 50% per als titulars d'una llicència, del 100% per als que en tinguin dues o tres i del 150% per als propietaris de quatre o més habitatges turístics. I un centenar de tractors s'han manifestat a Lleida convocats per l'Organització Agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya per reclamar mesures davant l'encariment dels costos de producció. L'organització demana més ajuts per al gasoil agrícola i els fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i rebaixes fiscals. Per la seva banda, Unió de Pagesos convoca també una manifestació a Barcelona el 14 d'octubre per denunciar la crisi del sector agrari, agreujada pels aiguats a les Terres de l'Ebre que han afectat els cultius d'oliva i l'arròs. Entra en funcionament a Vilanova i la Geltrú el primer centre integral de salut mental a Catalunya, impulsat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament concentra en quatre plantes el centre de salut mental d'adults, el d'infantil i juvenil, el servei de rehabilitació comunitària, el centre d'atenció i seguiment a les drogodependències i els hospitals de dia d'adults, infantil i juvenil per avançar cap a un model d'atenció més integrat. Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Avui, divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda, s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, el desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran. En el marc de les Jornades Europees del Patrimoni 2026, aquest divendres 9 d'octubre, té lloc la presentació del llibre El Baix Llobregat Desaparegut, a càrrec de l'autora Mariluz Retuerta Jiménez. L'acte, obert a tothom, es farà a l'Auditori de la Casa de Cultura de 7 a 8 de la tarda. I dissabte, de 12:15 a 12:15, es farà una visita comentada i per assistir-hi cal inscripció a través del web abrera.cat. A més, com cada cap de setmana, aquest dissabte 10 d'octubre té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es poden visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: A l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot veure l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Barroc. La mostra es podrà visitar fins al 24 d'octubre, inclòs tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat a motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la Sala Municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'un a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en recorda a Mari Carmen Abascal. Tant des de les institucions com dels centres de treball l'ha impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i l'UGT, amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen, que continua sent un objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor.
2: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
1: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat. Tot plegat ho ha dit en una visita a Platja d'Aro, ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont de Ridaura començaran la tardor de l'any vinent.
3: Si ho comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
1: I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona pel cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja d'aquests dies. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. I la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau 2026. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional. L'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental, diu, per garantir que es processi els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals molt rellevants. I Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch i els artistes Cabo, San Roque i Hand Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món de teatre s'ha volgut reconèixer enguany Victoria Spunberg i també s'ha premiat el director escènic Àlex Uller. Lliurament tindrà lloc a l'Auditori Casals del Vendrell.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ja està en marxa la nova campanya de vacunació de tardor que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc, tal com explica el regidor de Salut Pública a l'Ajuntament d'Abrera, José Antonio Zafra.
5: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut, i en definitiva al conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones. Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària Cap d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per a la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents en residències de gent gran gran i centres d'atenció a la diversitat funcional, persones de 80 anys o més, dones embarassades, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris i infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del proper dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada, persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara l'obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, treballadors i treballadores dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del Cap d'Abrera, recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Les vacunes contribueixen a reduir les hospitalitzacions, els ingressos a les unitats de cures intensives i les complicacions associades a aquestes malalties, especialment entre les persones més vulnerables. Les vacunes s'actualitzen cada temporada per adaptar-se als canvis dels virus i reforçar la protecció de la població. Tot i que no eliminen completament el risc de contraure la malaltia, sí que redueixen de manera significativa la probabilitat de patir símptomes greus. Sentim Vega Càmera, infermera del Cap d'Abrera.
6: Perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar. I si cuides algú vulnerable, és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
4: Les persones que formen part dels col·lectius inclosos en aquesta primera fase de la campanya ja poden demanar cita prèvia per vacunar-se contra la grip i la Covid-19 a través dels següents canals. Presencialment, adreçant-vos a les instal·lacions del Cap d'Abrera, al carrer de Manresa número 9, atenció d'adults, o al servei de pediatria situat a la plaça del Rabat 1 número 1. Per telèfon, trucant al servei de concertació de visites pels adults 93 326 8901 i pediatria 93 001 2740. I també a través de l'aplicació La Meva Salut, disponible per gestionar cites i tràmits sanitaris. Podeu registrar-vos o accedir-hi des de La Meva Salut.
0: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
4: La campanya de vacunació serà un dels temes centrals del pròxim programa de la Salut a les Ones, que s'emetrà aquest dissabte 10 d'octubre a les 12:03 del migdia a Ràdio Abrera, al que també parlarem de la lactància materna. Concretament, en aquest programa parlarem amb la infermera del Cap d'Abrera, Vega Càmera, que explicarà tots els detalls de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, els col·lectius als quals s'adreça, els beneficis de la immunització i els passos que cal seguir per demanar cita. Seguidament, el programa abordarà un altre tema destacat d'aquest mes d'octubre, la lactància materna, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Lactància Materna. Per parlar-ne més, la mateixa Vega Càmera, també participaran la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Marta Hernández, i la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales. La Salut a les Ones és l'espai de promoció de la salut de Ràdio Abrera, impulsat pel Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària EAP d'Abrera i Ràdio Abrera. El programa s'emet cada segon dissabte de mes, amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la ciutadania per adoptar hàbits saludables, prevenir malalties i promoure el benestar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
3: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, Nicola G.
2: Decoración. Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

No és enveja, és una denúncia conscient. Aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. El partit d'extrema dreta demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres fins que no resolgui el seu recurs i les qüestions prejudicials pendents davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un minut de silenci avui ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'Estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de que, més enllà del tribut, es vol mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Escoltem Pablo Romero de la UGT.
2: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
1: I un centenar de tractors s'ha mobilitzat a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. JARC reivindica augmentar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la PAC. La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes. Escoltem Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona.
3: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: El govern d'Aragó ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà a traslladar les pintures profanes de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fons del MNAC asseguren que aquesta data és orientativa. Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'han oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. I enxampen a Palamós un multireincident de prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella. Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar. Un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar els sospitors al municipi i aquesta vegada sí, ja el van detenir. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva, TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
4: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, el dijous en horari de 6:45 a 6 de la tarda o de 6 a 7:45 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional, i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena, amb l'objectiu l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es visiten els comerços i empreses del municipi per establir sinergies i col·laboracions amb el Departament de Promoció Econòmica. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i les regidores Júlia Mirto i Arantxa Galofré van assistir el divendres passat al comiat i presentació de l'establiment Mariola Moda Íntima, plaça de Rafael Casanova número 5, que enceta una nova etapa amb el traspàs del negoci i la presentació de la nova gerència. Obert l'any 1971, el comerç Mariola ha estat durant més de 5 dècades al costat de diverses generacions de veïnes i veïns. Des de l'Ajuntament han agraït la Mariola per tants anys de dedicació, proximitat i servei al municipi i li desitja molta sort en aquesta nova etapa i molts èxits a la nova gerència.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Cultura.
4: La Casa de Cultura d'Abrera es va omplir diumenge a la tarda per acompanyar l'autora local Andrea Durango Requejo en la presentació del seu poemari Diario d'una flor silvestre, Lo que florece en la sombra, un llibre íntim i profund que parla del dolor, la pèrdua, l'amor i, sobretot, del procés de reconstruir-se i escollir viure. Les regidores Júlia Mirto i Conxi Serra van presentar l'acte, que va continuar amb una estona de conversa, signatures de llibres i un berenar compartit amb totes les persones assistents. Des de l'Ajuntament d'Abrera celebren i impulsen el talent local, també quan aquest talent creua fronteres. Andrea actualment viu a Suïssa, es recorda que les arrels sempre poden ser un punt de partida per créixer, crear i fer arribar la nostra veu molt més lluny.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: A causa de la previsió de pluges per aquest diumenge passat, el Vermut Concert amb Son de Cajón canvia de data. La nova data serà per diumenge 18 d'octubre de 12 a 2 al Parc de l'Estació d'Abrera. L'activitat és gratuïta i per a tots els públics. A més, es comptarà amb servei de food truck per menjar i beure a càrrec de Cachopo King Street Edition. Us esperem per gaudir d'un vermut amb música, bon ambient i moltes ganes de passar-ho bé.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
7: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
6: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
10: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
9: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
10: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinament preventiu de la població de Santa Coloma de Queralt a la Conca de Barberà pel fum d'un incendi en una nau industrial al costat de la carretera. El cos d'extinció de foc s'ha rebut l'avís de l'incident cap a 3:15 de la tarda i ha enviat 11 dotacions. Un cop el foc s'ha fet l'extinció a l'exterior per evitar que les flames es propaguessin a les naus properes. Això sí, a les 5 de la tarda s'ha informat que l'immoble, el sostre de l'immoble s'havia esfondrat, però que el foc no afectava ni la zona d'oficines ni a una nau propera amb productes inflamables. No hi ha danys personals. Més qüestions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, confirma que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat.
2: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, estructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
1: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI als pisos turístics. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat prevista per 2028. Aquest augment es contempla als decrets Mari Carmen. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic, serà d'un 100% als que tinguin 2 o 3 i el 150% als que tinguin 4 o més llicències. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia.
3: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
1: I el president espanyol Pedro Sánchez no descarta indultar l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions generals convocades pel 29 de novembre. Ha explicat que estan estudiant totes les lleis i mesures que han quedat pendents per veure si és factible aprovar-les, ja que a través de la Diputació Permanent o bé per part del govern en la seva condició de poder executiu es podria dur a terme. I acabem parlant de la Fundació Miró, que s'endinsa a l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriat. La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar a Le Corbusier.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Un any més, Abrera acull les Jornades Europees del Patrimoni 2026, una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea, impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el municipi per la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Enguany, els veïns i veïnes podran assistir a la presentació del llibre El Baix Llobregat Desaparegut, a càrrec de l'autora María Luz Retuerta Jiménez, el divendres 9 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, i continua descobrint la història del castell de Voltrera d'Abrera i el balcó de Montserrat amb una visita comentada que tindrà lloc el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del matí. Amb les Jornades Europees del Patrimoni a Abrera, des de l'Ajuntament d'Abrera, es creen espais i dinàmiques interessants per tal d'explicar, veure i interactuar amb la cultura patrimonial d'Abrera i amb la ciutadania i que aquesta en sigui partícip. Les jornades són un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per donar a conèixer la riquesa i l'atractiu del patrimoni cultural amb l'objectiu principal d'estrenyar els vincles entre aquest i la societat. Arantxa Galofré és la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica.
5: Un any més us convidem a participar a les Jornades Europees de Patrimoni que organitzem des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, amb l'objectiu d'explicar-vos el nostre patrimoni cultural abrerenc. Aquestes jornades posen en valor el nostre patrimoni i ho volem compartir amb tota la ciutadania. Desitgem que en gaudiu amb les vostres famílies i amistats.
4: Les Jornades Europees del Patrimoni 2026 a Abrera arrenquen el divendres 9 d'octubre amb la presentació del llibre El Baix Llobregat Desaparegut a càrrec de l'autora Maria Luz Retuerta Jiménez. L'acte obert a tothom tindrà lloc a l'Auditori de la Casa de Cultura d'Abrera de 7 a 8 de la tarda. El Baix Llobregat Desaparegut és un recull fotogràfic i històric de la comarca escrit per la historiadora i exdirectora de l'Arxiu Comarcal Maria Luz Retuerta Jiménez, amb pròleg de Mercè Renom, que inclou prop de 308 imatges històriques abastant des de 1869 fins a mitjans del segle XX, que il·lustren el paisatge natural, l'evolució urbanística, els canvis econòmics i la vida col·lectiva dels municipis de la comarca. Està coeditat per Editorial AFA2 i l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. L'endemà, el dissabte 10 d'octubre, de 12:15 a 1:15 del matí, podrem gaudir amb una nova visita comentada i portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. Per assistir-hi cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. A banda de la visita comentada, d'11 a 6 s'organitza com cada dissabte les portes obertes al castell de Voltrera i al balcó de Montserrat i podrem visitar lliurement aquest recinte monumental i arqueològic senyalitzat i gaudir de les vistes.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de Gent Gran i d'Esports i de Benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al Camp de Futbol Municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
0: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. Amb motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els nostres animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'octubre, si censes el teu gos o gat a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir-ne existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també dimarts i dimecres de 2:15 a 7 de la tarda. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
7: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
6: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
7: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
6: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El foc crema des de 3:15 en una nau industrial de l'empresa Plasfi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Evoluciona favorablement i els bombers han demanat que s'aixequi el confinament de la població que s'havia recomanat una estona abans pel fum. La nau està situada al costat de la carretera al sud-oest del municipi i els bombers han observat que la columna de fum anava en direcció contrària al poble. 11 dotacions continuen a 1:15 remullant la nau, una part del sostre de la qual s'ha esfondrat uns 16 metres lineals. Les flames també han afectat una part de la nau i un embassament de productes químics. Més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat l'exemple de l'habitatge o de la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica a demà, el nou Dia Mundial de la Salut Mental. Salvador Illa ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió i ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims 2 anys.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I parlem de les pluges torrencials dels darrers dies que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià, una zona molt castigada. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure en un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. Escoltem el coordinador al Baix Ebre, Carlos Sanz.
3: I creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
1: I l'Acadèmia del Torró d'Agramunt ha celebrat avui la seva tercera edició amb 140 estudiants d'hostaleria arribats a centres educatius de Ponent i de l'Alt Pirineu, per primera vegada també de les comarques gironines. La iniciativa, nascuda en el marc de la Fira del Torró, la Xocolata a la Pedra, busca oferir als estudiants una part formativa perquè puguin descobrir la història del Torró d'Agramunt i també endinsar-se en la seva part innovadora i com es pot aplicar a la cuina.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ja està en marxa la nova campanya de vacunació de tardor que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc, tal com explica el regidor de Salut Pública a l'Ajuntament d'Abrera, José Antonio Zafra.
5: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut i, en definitiva, al conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones. Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària Cap d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per a la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents en residències de gent gran i centres d'atenció a la diversitat funcional, persones de 80 anys o més, dones embarassades, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris i infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del proper dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada, persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara l'obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, treballadors i treballadores dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del Capdebrera, recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Les vacunes contribueixen a reduir les hospitalitzacions, els ingressos a les unitats de cures intensives i les complicacions associades a aquestes malalties, especialment entre les persones més vulnerables. Les vacunes s'actualitzen cada temporada per adaptar-se als canvis dels virus i reforçar la protecció de la població. Tot i que no eliminen completament el risc de contraure la malaltia, sí que redueixen de manera significativa la probabilitat de patir símptomes greus. Tim Vega Càmera, infermera del Capdebrera.
6: Perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar. I si cuides algú vulnerable, és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
4: Les persones que formen part dels col·lectius inclosos en aquesta primera fase de la campanya ja poden demanar cita prèvia per vacunar-se contra la grip i la Covid-19 a través dels següents canals. Presencialment, adreçant-vos a les instal·lacions del Capdebrera, al carrer de Manresa número 9, atenció d'adults, o al servei de pediatria situat a la plaça del Rabat 1 número 1. Per telèfon, trucant al servei de concertació de visites pels adults 93 326 8901 i pediatria 93 001 2740. I també a través de l'aplicació La Meva Salut, disponible per gestionar cites i tràmits sanitaris. Podeu registrar-vos o accedir-hi des de La Meva Salut.
0: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
4: La campanya de vacunació serà un dels temes centrals del pròxim programa de la Salut a les Zones, que s'emetrà aquest dissabte 10 d'octubre a les 12:03 del migdia a Ràdio Abrera, al que també parlarem de la lactància materna. Concretament, en aquest programa parlarem amb la infermera del Cap d'Abrera, Vega Càmera, que explicarà tots els detalls de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, els col·lectius als quals s'adreça, els beneficis de la immunització i els passos que cal seguir per demanar cita. Seguidament, el programa abordarà un altre tema destacat d'aquest mes d'octubre, la lactància materna, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Lactància Materna. Per parlar-ne més, la mateixa Vega Càmera també participaran la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Marta Hernández, i la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales. La Salut a les Zones és l'espai de promoció de la salut de Ràdio Abrera, impulsat pel Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària EAP d'Abrera i Ràdio Abrera. El programa s'emet cada segon dissabte de mes, amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la ciutadania per adoptar hàbits saludables, prevenir malalties i promoure el benestar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
7: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
7: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
0: Fórmula 107.9, la banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
6: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
5: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Mari Carmen Abascal, de 87 anys, recordem-ho, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a Plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'Estat espanyol en record de la Mari Carmen. Tot plegat coincideix el dia en què el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de la Plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada l'11 de novembre. Mari Carmen, això sí, continua sent un objecte llancívol en precampanya electoral. Escoltem què han dit avui el president del govern espanyol, que considera que és una víctima d'un sistema injust i rebutja que es faci política del dolor, i des del PP, Miguel Tellado, que demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
2: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
3: Lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
1: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, Marta Pascal, han signat aquest divendres a la tarda un pacte en virtut del qual les dues formacions concorreran en coalició les cites del pròxim cicle electoral. L'acord entre els de Carles Puigdemont i els de l'exdiputada de Convergència i Unió té l'objectiu de seguir reforçant aquest espai central de catalanisme sobiranista. I més de 196.000 vehicles, volem dir, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 6 de la tarda en aquesta operació sortida de la festa del 12 d'octubre. Representa el 34% dels 570.000 previstos. En aquests primers moments, les rondes de Barcelona i punts a l'AP7, com la zona del Vallès o Cambrils, han estat escenaris de les complicacions més destacades, també aturades a la C16 i a la C32, però sense més transcendència. I precisament la Ronda Litoral es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres. En concret serà de les 11 de la nit a 6:15, entre el tram comprès als accessos del 21 i 22 a l'altura del moll de la Fusta.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva, TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
4: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, el dijous en horari de 6:45 a 6 de la tarda o de 6 a 8:15 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional, i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena, amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Brera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Brera Informació, promoció econòmica i comerç.
4: Des de l'Ajuntament de Brera es visiten els comerços i empreses del municipi per establir sinergies i col·laboracions amb el Departament de Promoció Econòmica. L'alcalde de Brera, Jesús Navarro, i les regidores Júlia Mirto i Arantxa Galofré van assistir el divendres passat al comiat i presentació de l'establiment Mariola Moda Íntima, plaça de Rafael Casanova número 5, que enceta una nova etapa amb el traspàs del negoci i la presentació de la nova gerència. Obert l'any 1971, el comerç Mariola ha estat durant més de 5 dècades al costat de diverses generacions de veïnes i veïns. Des de l'Ajuntament han agraït la Mariola per tants anys de dedicació, proximitat i servei al municipi i li desitja molta sort en aquesta nova etapa i molts èxits a la nova gerència.
0: Brera Informació. Gent de Brera. Cultura.
4: La Casa de Cultura de Brera es va omplir diumenge a la tarda per acompanyar l'autora local Andrea Durango Requejo en la presentació del seu poemari Diario d'una flor silvestre, Lo que florece en la sombra, un llibre íntim i profund que parla del dolor, la pèrdua, l'amor i, sobretot, del procés de reconstruir-se i escollir viure. Les regidores Júlia Mirto i Conxi Serra van presentar l'acte, que va continuar amb una estona de conversa, signatures de llibres i un berenar compartit amb totes les persones assistents. Des de l'Ajuntament de Brera celebren i impulsen el talent local, també quan aquest talent creua fronteres. Andrea actualment viu a Suïssa, ens recorda que les arrels sempre poden ser un punt de partida per créixer, crear i fer arribar la nostra veu molt més lluny.
0: Brera Informació. Cultura.
4: A causa de la previsió de pluges per aquest diumenge passat, el Vermut Concert amb Son de Cajón canvia de data. La nova data serà per diumenge 18 d'octubre de 12 a 2 al Parc de l'Estació de Brera. L'activitat és gratuïta i per a tots els públics. A més, es comptarà amb servei de food truck per menjar i beure a càrrec de Cachopo King Street Edition. Us esperem per gaudir d'un vermut amb música, bon ambient i moltes ganes de passar-ho bé.
0: Serveis informatius de Ràdio Brera.
6: A Brera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
7: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Brera, escolta A Brera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radiobrera.cat.
6: A Brera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Brera sí que hi ha res.
0: Música i informació. Ràdio Brera.
8: A 5 bandes. Tota la informació des de 5 punts del dial. Ràdio Brera. Ràdio Esparreguera. Ràdio Martorell. Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve. A 5 bandes, l'informatiu del Baix Llobregat Nord.
9: Salutacions i benvinguts i benvingudes a una nova edició de les 5 bandes que comencem, com sempre, amb les notícies més destacades d'aquesta setmana al Baix Llobregat Nord en forma de titulars. El govern municipal de l'Ajuntament de Sant Esteve ha quedat en minoria i en mans del PSC després de la sortida dels dos regidors d'Ara i Sempre Sant Esteve. Olesa disposa d'un mapa detallat de l'illa de calor per adaptar el municipi al canvi climàtic, identifica on es concentra més la calor i utilitza aquesta informació per planificar mesures d'adaptació al canvi climàtic. L'Ajuntament de Brera i la Fundació CC impulsen un taller de música inclusiva adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències que s'iniciarà al novembre a l'Aula de Música de l'Escola Josefina Ibáñez. La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell prepara una nova edició de la Setmana de la Lactància Materna que se celebrarà del 19 al 23 d'octubre en diferents municipis de l'àrea de referència de l'hospital. Espavins amplia la Fira del Vi d'Esparreguera amb activitats que connecten gastronomia, comerç i patrimoni. I Brera i Martorell s'afegeixen un any més a les Jornades Europees del Patrimoni amb l'organització de diverses activitats previstes per aquest cap de setmana. El govern municipal de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha quedat en minoria i en mans del PSC, després de la sortida dels dos regidors d'Ara i Sempre Sant Esteve.
10: La ruptura del pacte arriba després a la pèrdua de confiança de l'alcaldessa en el regidor de Seguretat Ciutadana, José Carlos Díaz, arran de les acusacions que va formular en el darrer ple ordinari sobre el procés per cobrir una plaça d'inspector de la policia local.
11: Cuando recogí toda la documentación, se la he entregado a mis abogados, la han estudiado y antes de venir a este pleno me han informado que estoy delante de un posible presunto delito de prevaricación y estoy en la obligación de denunciarlo y es lo que estoy haciendo en este pleno, en el punto de ruegos y preguntas. También quiero anunciar dos cosas, que si en un plazo de 48 horas este proceso no se paraliza, me reservo el derecho de empezar acciones judiciales y denunciar el caso ante la Oficina Antifraude. Y mi voluntad de dimitir de todas mis responsabilidades en este equipo de gobierno y poner mi cargo a disposición de Joan Galcerán y mis compañeros de Ara Sant Esteve.
10: L'Ajuntament ha demanat informes al Tribunal Avaluador i a la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals del Departament d'Interior per garantir la seguretat jurídica d'aquest procés. L'alcaldessa ha assegurat que aportarà la documentació que li requereixin i parla de maniobra política.
12: Tot això no pot ser més que un, jo crec, doncs una maniobra d'alguna manera política per intentar, no sé si desestabilitzar doncs, el govern o marcar doncs, una carrera ja cap a les eleccions municipals que tindran lloc al maig de l'any que ve, però en qualsevol cas, per mi hi ha línies vermelles, jo crec, sempre ho he dit, i els que ens coneixeu, els que em coneixeu ja ho sabeu, que jo no accepto, hi ha línies vermelles en política, no tot és vàlid, no tot es pot fer.
10: El govern municipal de Sant Esteve passa a estar format pels 5 regidors i regidores socialistes. Tot i governar en minoria, l'alcaldessa ha dit que buscarà els consensos necessaris per tirar endavant el pla d'actuació municipal previst per aquest mandat.
9: Olesa disposa d'un mapa detallat de l'illa de calor per adaptar el municipi al canvi climàtic, identifica on es concentra més la calor i utilitzar aquesta informació per planificar mesures d'adaptació al canvi climàtic és un dels principals resultats del projecte pilot sobre l'illa de calor urbana impulsat a Olesa de Montserrat.
13: L'estudi permet conèixer amb detall el comportament tèrmic del municipi i detectar les zones amb més estrès tèrmic, els espais amb més acumulació de calor, els refugis climàtics i les diferències de temperatura entre barris. El projecte està coordinat per la Fundació IDOSCAT, amb la participació d'ONCHIP i l'Ajuntament d'Olesa dins del programa GovTech Territori de la Generalitat. Per elaborar el mapa s'han combinat diferents fonts d'informació. Els vehicles de recollida de residus han registrat temperatura i humitat de manera georreferenciada cada 30 segons durant les seves rutes habituals, tant al migdia com al vespre. Aquestes dades s'han creuat amb informació de satèl·lit i dels sensors hiperespectrals de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. També s'ha incorporat un model solar 3D per analitzar la irradiació i les zones d'ombra. El projecte ha generat més de 3.000 fitxers de geoinformació que s'integraran pròximament al visor cartogràfic municipal. L'objectiu és que les dades serveixin per decidir on cal actuar i quines mesures poden ser més efectives. Entre les possibles actuacions hi ha plantar arbrat resistent a la sequera, instal·lar tendals i pèrgoles, crear itineraris d'ombra, renaturalitzar espais, substituir paviments durs per superfícies més permeables i planificar refugis climàtics. L'estudi planteja 5 línies estratègiques: actuar sobre paviments i cobertes, reforçar la xarxa de refugis climàtics, avançar cap a un urbanisme més sostenible, crear recorreguts a peu protegits del sol i incrementar la infraestructura verda. Les dades també permetran identificar els barris on coincideixen un risc tèrmic elevat i una major presència de població vulnerable.
9: L'escola Pau Vila serà un dels primers equipaments d'Esparreguera amb plaques fotovoltaiques.
14: L'escola Pau Vila tindrà una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. L'alcalde d'Esparreguera, Juan Jurado, ha explicat a Ràdio Esparreguera que la inversió ja està prevista i que l'actuació es desenvoluparà amb la participació de l'Ajuntament i la Diputació. La instal·lació forma part d'una estratègia més àmplia de transició energètica que també inclou equipaments de la Generalitat com els instituts i el CAP.
15: Ja està previst la inversió per part de la Generalitat en les teulades dels instituts perquè siguin fotovoltaiques. També la inversió de la Diputació a instància de l'Ajuntament perquè la teulada de l'escola Pau Vila també sigui fotovoltaica. I que amb això doncs, haurem posat les primeres pedres perquè els equipaments d'Esparreguera comencin a tenir teulades fotovoltaiques.
14: Segons Jurado, les actuacions, els equipaments de la Generalitat i de la Diputació ja tenen els recursos previstos. L'alcalde ha apuntat que les obres són imminents i que les primeres instal·lacions podrien estar disponibles en els propers mesos. El projecte també preveu estudiar altres edificis municipals. Entre els equipaments que s'estan analitzant hi ha l'escola Bressol Coroaines, el pavelló poliesportiu del Castell i la caserna de la policia local. L'escola Pau Vila ha estat seleccionada com una de les primeres actuacions perquè disposa d'una coberta plana, transitable i de grans dimensions. Jurado ha assegurat que és l'escola que representa les millors condicions per començar la implantació de plaques. L'alcalde ha explicat que el projecte combinarà diferents models de gestió. En el cas de l'escola Pau Vila, l'actuació es planteja mitjançant el model de gestió directa amb fons de la Diputació.
9: El projecte de reurbanització del camí de Can Tovalleta de Sant Esteve, que preveu transformar aquest vial en el futur passeig Marimonda Oriobio, avança en la seva tramitació. El ple ordinari celebrat aquest dimecres de l'Ajuntament de Sant Esteve va aprovar inicialment el projecte amb un pressupost d'execució de més d'1,8 milions d'euros. El govern municipal treballa amb l'objectiu que les obres es puguin executar durant el 2027.
10: Amb l'aprovació inicial sobre un període de 30 dies d'exposició pública perquè la ciutadania pugui consultar el projecte i presentar suggeriments o al·legacions. Paral·lelament, s'iniciaran els tràmits d'expropiació necessaris per adquirir els terrenys requerits per l'execució de les obres. L'actuació suposarà una millora de les condicions de seguretat per vianants i vehicles en aquest vial que connecta els barris de Vallserrat i Can Amat. El projecte preveu una nova calçada i un itinerari específic per vianants, separats per un parterre lineal continu amb vegetació arbustiva i herbàcia. La proposta incorpora també mesures de renaturalització de l'àmbit i de la millora de la seva integració amb el paisatge existent. L'itinerari per vianants comptarà amb àrees d'estada i descans, equipades amb mobiliari urbà i arbrat per proporcionar ombra i confort. El recorregut disposarà d'il·luminació i de dues fonts de beure accessibles. L'aprovació inicial al projecte va tenir el suport de tots els grups municipals.
9: L'atur baixa a Esparreguera el mes de setembre fins a les 951 persones i registra un descens anual de gairebé el 8%.
14: L'atur registrat a Esparreguera ha tornat a baixar durant el mes de setembre, segons l'avanç de dades fet públic per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. El nostre municipi ha tancat el mes amb un total de 951 persones desocupades, la qual cosa situa la taxa d'atur registrada a la vila en el 8,3%. Respecte al mes d'agost, s'ha registrat un descens de 19 persones aturades menys, el que suposa una reducció mensual del 2%. Aquesta evolució és encara més positiva si es compara amb el mateix període de l'any anterior. En els darrers 12 mesos, Esparreguera ha reduït l'atur amb 82 persones, fet que representa una millora interanual del 7,9%. Aquestes dades situen la vila en una dinàmica més favorable que la de la mitjana comarcal. En el conjunt del Baix Llobregat, l'atur ha disminuït un 0,7% al setembre, amb 243 persones aturades menys que al mes d'agost, deixant la xifra total de desocupats en 32.566 persones i la taxa d'atur comarcal en el 7,7%. Això no obstant, en la comparativa anual, la comarca ha registrat un lleuger augment del 0,4% en el nombre total de persones en situació d'atur.
9: La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell prepara una nova edició de la Setmana de la Lactància Materna que se celebrarà del 19 al 23 d'octubre en diferents municipis de l'àrea de referència de l'hospital. La inauguració tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a la plaça de l'estació de Masquefa.
16: Com a preludi de la setmana, la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ha obert la participació en els tradicionals concurs de fotografia i concurs de dibuix, dues iniciatives que conviden famílies i ciutadania a compartir la seva mirada sobre la lactància materna. El concurs de fotografia busca imatges que transmetin moments, emocions i experiències relacionades amb la lactància materna des d'una mirada propera i respectuosa. La fotografia guanyadora rebrà un premi de 200 euros. El concurs de dibuix està adreçat a nens, nenes i joves menors de 16 anys que poden expressar a través de la seva creativitat què representa per a ells la lactància materna. La proposta guanyadora rebrà un premi de 50 euros en material de dibuix. Els treballs es poden presentar fins al 16 d'octubre. Les bases i el formulari de participació dels dos concursos es poden consultar al web de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. La Setmana de la Lactància Materna és una iniciativa impulsada per l'hospital conjuntament amb la CIR i el EAP Baix Llobregat Centre i Nord, Gerència d'Atenció Primària, amb la col·laboració dels ajuntaments del Baix Llobregat Nord. Al llarg de la setmana s'organitzaran activitats, xerrades i tallers sobre lactància materna i altres aspectes relacionats amb la cura i el benestar dels nadons, amb la participació de professionals de la salut i especialistes en criança. També inclourà una jornada d'actualització en lactància materna adreçada a professionals sanitaris i de l'àmbit social, amb l'objectiu de compartir coneixements, unificar criteris i reforçar la coordinació entre els diferents nivells assistencials.
9: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso C.C. Tenas impulsa un taller de música inclusiva adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera.
4: Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació C.C. i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació C.C. i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
4: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 6:45 de la tarda o de 6 to 8:15 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso C.C. Tenas amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
9: Olesa commemora el Dia Mundial de la Salut Mental amb una jornada a la Casa de Cultura, centrada en els vincles socials i la prevenció de la soledat no desitjada. L'acte que es va celebrar aquest dimarts va incloure una mostra d'entitats, una exposició, poesia i la lectura del manifest.
13: La campanya d'enguany porta per lema Teixir vincles és fer salut mental i posa l'accent en l'impacte que tenen l'aïllament social i la manca de relacions en el benestar emocional. Ainhoa Martínez, de l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord, va presentar el projecte Converses de Safreig, que reivindica espais de trobada, conversa i suport mutu com a eina per combatre la soledat.
17: Perquè quan parlem de salut mental no només parlem de les dificultats que en podem tenir, no? També parlem de la importància de tenir espais on poder sentir que en formem part, no? De les persones que ens envolten, de sentir-nos escoltades i sentir que tenim espais on poder gaudir i on trobar aquest suport.
13: La jornada també va permetre visitar l'exposició Què fem quan ens sentim soles?, creada a partir de sessions participatives en què s'ha treballat la soledat no desitjada a través de l'art i el debat. L'acte es va complementar amb una mostra de serveis i entitats de salut mental, lectures poètiques i el manifest del Dia Mundial de la Salut Mental. El text reclama més recursos de prevenció i suport psicològic i polítiques públiques que actuïn sobre les causes socials i econòmiques de la soledat no desitjada.
9: L'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires ha rebut el Premi Reconeixements Municipis contra el Maltractament 2026 pel projecte contra la violència de gènere L'amor no és l'hòstia.
10: El reconeixement ha estat otorgat per Municipis contra el Maltractament, una iniciativa conjunta de la Fundació Mútua Madrilenya i Antena 3 Notícies per reconèixer les millors accions dels ajuntaments contra la violència de gènere i compta amb la col·laboració de la Federació d'Espanya de Municipis i Províncies. A l'edició d'enguany s'han presentat més de 400 municipis. Sant Esteve Sarrovires és un dels 30 que han rebut aquesta distinció. L'acte de lliurament del reconeixement va tenir lloc la setmana passada als estudis de 3 Media a Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid. La regidora d'Igualtat, Lorena Cuesta, s'ha mostrat molt orgullosa per aquest reconeixement.
18: Doncs sentim molt orgull, molta satisfacció per aquest reconeixement que posa en valor les accions que estem fent des d'aquesta administració, des d'aquest equip, per lluitar contra aquesta xacra que malauradament ens colpeja dia rere dia i en aquest cas en concret per aquesta acció adreçada a tota la ciutadania però principalment als i les joves del nostre municipi. I aquest reconeixement el que fa és donar-nos encara més força per continuar lluitant contra la violència masclista.
10: L'amor no és l'hòstia és una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI. Es va presentar en el marc dels actes del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones de l'any 2024. Es tracta d'un gran mural pintat a la rotonda existent davant de l'Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve, per tal de conscienciar a la població, i especialment al jovent, sobre les relacions tòxiques i la violència de gènere. El grafiti va ser encarregat a la jove artista visual sarubirenca Elena Garza.
9: El grup martorellenc d'Òmnium Cultural La Pla de Montserrat ha encetat la tercera edició del Vincles, un programa que fomenta l'ús oral del català a partir de la creació de grups de conversa entre aprenents i acompanyants que intercanvien experiències i coneixements en un ambient distès.
16: El Vincles proporciona un espai distès i amable on la gent que aprèn el català i que no el parla habitualment troba un entorn proper per començar-lo a parlar amb naturalitat i creant vincles, segons explica el president de la secció

0: Volem fer un altre grup els divendres de 7 a 8 de la tarda. Llavors aquí, tant a nivell del perfil de gent, segur que serà diferent. En el primer cas, segur ens trobarem molts pares, mares de nens, d'infants que van a l'escola, i en el cas dels divendres a les 7, segurament doncs ens trobarem un altre perfil d'aprenents.
1: Òmnium busca tant catalanoparlants que s'apuntin per ajudar com gent que vulgui practicar la llengua, sigui quin sigui el seu nivell, a partir de crear un entorn confortable on aprendrà a perdre la por i la vergonya i on acabarà fent xarxa o vincles. Les persones o entitats interessades en fer d'aprenents o d'acompanyants només han de contactar al correu pladamontserrat@omnium.cat. La incorporació és oberta al llarg del curs.
2: Les emissores del Baix Llobregat Nord en emissió conjunta. Ràdio Abrera, Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve.
3: Abrera acull les Jornades Europees del Patrimoni 2026, una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea, impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat i en el municipi per la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Enguany, els veïns i veïnes podran assistir a la presentació del llibre El Baix Llobregat Desaparegut, a càrrec de l'autora María Luz Retuerta Jiménez, aquest divendres 9 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Casa de Cultura. I continua descobrint la història del castell de Voltrera d'Abrera i el balcó de Montserrat, amb una visita comentada que tindrà lloc dissabte 10 d'octubre a 11:45 del matí.
4: Amb les Jornades Europees del Patrimoni a Abrera, des de l'Ajuntament d'Abrera, es creen espais i dinàmiques interessants per tal d'explicar, veure i interactuar amb la cultura patrimonial d'Abrera i amb la ciutadania i que aquesta en sigui partícip. Les jornades són un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per donar a conèixer la riquesa i l'atractiu del patrimoni cultural amb l'objectiu principal d'estrènyer els vincles entre aquest i la societat. Arantxa Galofré és la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica.
5: Un any més us convidem a participar a les Jornades Europees de Patrimoni que organitzem des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, amb l'objectiu d'explicar-vos el nostre patrimoni cultural abrerenc. Aquestes jornades posen en valor el nostre patrimoni i ho volem compartir amb tota la ciutadania. Desitgem que en gaudiu amb les vostres famílies i amistats.
4: Les Jornades Europees del Patrimoni 2026 a Abrera arrenquen el divendres 9 d'octubre amb la presentació del llibre El Baix Llobregat Desaparegut, a càrrec de l'autora María Luz Retuerta Jiménez. L'acte obert a tothom tindrà lloc a l'Auditori de la Casa de Cultura d'Abrera de 7 a 8 de la tarda. El Baix Llobregat Desaparegut és un recull fotogràfic i històric de la comarca escrit per la historiadora i exdirectora de l'Arxiu Comarcal María Luz Retuerta Jiménez amb pròleg de Mercè Renom que inclou prop de 308 imatges històriques abastant des de 1869 fins a mitjans del segle XX que il·lustren el paisatge natural, l'evolució urbanística, els canvis econòmics i la vida col·lectiva dels municipis de la comarca. Està coeditat per Editorial AFA2 i l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. L'endemà, el dissabte 10 d'octubre, de 11:45 a 12:45 del matí podrem gaudir amb una nova visita comentada i portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. Per assistir-hi cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. A banda de la visita comentada, d'11 a 6 s'organitza com cada dissabte les portes obertes al castell de Voltrera i al balcó de Montserrat i podrem visitar lliurement aquest recinte monumental i arqueològic senyalitzat i gaudir de les vistes.
3: Martorell s'afegeix un any més a les Jornades Europees del Patrimoni amb l'organització de dues activitats previstes per a aquest cap de setmana. Demà dissabte, el Centre d'Estudis Martorellencs presenta la xerrada Cambrós, Patrimoni i Memòria, Cultura Obrera en Temps de Guerra. Diumenge, Museus oferirà un itinerari històric per la vila.
1: El Centre d'Estudis Martorellencs proposa redescobrir Cambrós més enllà del seu patrimoni industrial i tot aprofundint en la seva vida social i cultural i gràcies a un testimoni escrit, la revista Cultura. L'entitat recorda que l'octubre de 1936, fa 90 anys, veia a la llum el primer exemplar de la revista Cultura al barri de Cambrós, impulsada per un grup de joves de l'associació Amor per la Cultura. El conferenciant Alfred Mauri avança que la revista era una publicació molt modesta, nascuda a l'entorn de l'entitat fundada l'any 1933 pel jove Pasqual Moliner. La publicació dona una visió de Cambrós dels anys 30 i dels esdeveniments de la Guerra Civil i serveix de fil conductor per explicar com era la vida a l'antiga colònia tèxtil.
6: Justament a l'octubre del 1936 es va posar en marxa l'edició, la publicació d'una revista, una publicació molt modesta, a l'entorn d'una entitat que s'havia format l'any 33 que es deia Amor a la Cultura. I aquesta revista ens dona una visió no solament de Can Bros en els anys 30 i sobretot a l'entorn dels esdeveniments de la guerra, sobre la qual conté informació molt interessant, sinó que també ens serveix de fil conductor per explicar una mica com era Can Bros i com era la vida a Martorell i com es van desencadenar i es va viure en part aquests primers mesos de guerra a Martorell.
1: Així, dissabte, a partir de les 12 del migdia, la plaça del Llobregat de Can Bros acollirà la xerrada Can Bros, patrimoni i memòria, cultura obrera en temps de guerra, organitzada pel Centre d'Estudis Martorellencs. També emmarcat en les jornades europees del patrimoni, diumenge a les 11 del matí, Museus de Martorell ha programat un itinerari per la vila per conèixer la seva història i orígens.
3: L'Ajuntament d'Olesa commemora el 15 d'octubre el Dia Nacional en Memòria de les Víctimes de la Guerra Civil i de la Repressió Franquista, amb la inauguració d'un espai memorial que recollirà els noms de més de 1.760 olesans i olesanes represaliats.
4: La placa s'instal·larà a la paret de la biblioteca que dona a la plaça de Fèlix Figueres i Aragai i recordarà víctimes de la guerra, persones afusellades, deportades als camps nazis, empresonades, exiliades o sotmeses a consells de guerra. El regidor de Memòria Històrica de l'Ajuntament d'Olesa, Xavier Rota, explicat que la iniciativa vol reunir en un mateix espai el record de totes les víctimes olesanes.
7: Ja fa uns quants anys, per exemple, que tenim doncs, un espai de memòria amb les llambordes, no?, de les Stolpersteine, dedicat a les víctimes dels camps nazis. També tenim, doncs, com sabeu, el cementiri d'Olesa i el cementiri Vell d'Abrera, uns espais de memòria tant a les víctimes de la Guerra Civil com als olesans i olesanes assassinats el 19 i 21 de febrer del 39 al cementiri Vell d'Abrera i també al d'Olesa. Però, clar, ens falta, diguem, molta història, no?, entremig. Les 333 víctimes que van morir per l'enfrontament bèl·lic pròpiament de la mateixa guerra, les desenes de fusellats al camp de la Bota, empresonats, olesans que van patir sumaríssims, o represàlies, o van ser fets fora del municipi, no? Llavors, doncs, sí que veiem que ens faltava doncs, aquesta baula que unís doncs, totes aquestes víctimes en un espai de memòria i que recordés, doncs, que recordés doncs, tots aquests noms i cognoms amb una mica amb una petita referència doncs, de per què són allà, doncs, amb uns títols no?, que expliqui doncs, víctimes de la guerra, afusellats, camps de concentració, per exemple.
4: L'acte començarà a 8:15 de la tarda amb lectures d'Elisenda Solà, Dolors Martínez i Olga Solà, música de Sònia Zurriaga i la participació de la coral Aubac. Després tindrà lloc la inauguració del memorial. Rota també ha destacat la feina d'historiadors i investigadors per documentar els noms. Aquesta recerca ha donat lloc al llibre Víctimes del franquisme i l'exili 1936-1965 de Fèlix Figueres, Pau Figueres i Blanca Mampel, que es presentarà el 24 d'octubre.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure.
4: Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre, de 10 a 2 del matí, al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: essencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
3: Espavins amplia la Fira del Vi d'Esparreguera amb activitats que connecten gastronomia, comerç i patrimoni. patrimoni.
8: Esparreguera celebra fins al 15 d'octubre la primera edició d'Espavins, un cicle dedicat al vi, la gastronomia, el comerç i el patrimoni que amplia el programa de la tradicional Fira del Vi i la Gastronomia. La iniciativa està impulsada per l'Associació de Gastronomia i Turisme d'Esparreguera i compta amb la participació de restaurants, comerços, cellers i altres agents del municipi. La presidenta de l'entitat, Conxi Aragón, explica que el vi és el fil conductor d'un programa que busca posar en relació diferents àmbits de l'activitat econòmica i cultural local.
9: Espavins és molt més que una programació al voltant del vi. El vi és el fil conductor, però darrere d'Espavins hi ha una idea molt més àmplia. És connectar tot el que tenim a Esparreguera i que moltes vegades funciona per separat. A connectar la restauració amb el comerç, la gastronomia amb l'artesania, els productors amb les cuines, el patrimoni amb les experiències gastronòmiques, la cultura amb el vi i Esparreguera amb el territori que l'envolta, que especialment en el parc rural del Montserrat.
8: La programació inclou propostes de maridatge, activitats vinculades a la terrissa, experiències gastronòmiques i iniciatives als establiments comercials. Un dels elements del cicle és el passaport Espavins. Les persones que participen en 6 activitats poden obtenir la copa oficial de la Fira del Vi i un tas gastronòmic durant la cita del 17 d'octubre. El programa també incorpora la setmana xarcutera, amb propostes de maridatge entre productes de les xarcuteries locals i vins i la iniciativa Cuina de Territori, que posa en relació productes del Parc Rural de Montserrat amb vins recomanats. Un altre dels trets distintius d'aquesta edició és el protagonisme de les dones vinculades al món del vi i de la gastronomia. Avui divendres el programa inclou Modela i Brinda, una proposta en que els participants podran elaborar una peça de ceràmica mentre comparteixen una experiència gastronòmica. Espavins culminarà el 15 d'octubre amb una activitat al taller de la Rosita Joies, que combinarà elaboracions gastronòmiques i joieria.
3: Doncs fins aquí aquesta edició de les 5 bandes que hem fet possible des de Ràdio Esparreguera, la Trini Arquimbau, l'Assumpta Mera des de Ràdio Martorell, el Carles Miralpeix des de Ràdio Sant Esteve, la Laura Martínez des d'Olesa Ràdio i des de Ràdio Abrera, l'Òscar Navarro, el control tècnic el Xema Bo i qui us parla, Anabel Gómez. Ens retrobem la propera setmana aquí, a les 5 bandes.
10: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Des de les 7 de la tarda, centenars de persones es manifesten a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La manifestació ha començat a la plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'Estat en record de Mari Carmen. Acostem, escoltem Delia Cesare, una de les manifestants.
2: Que hoy vivimos con tristeza, es un día muy triste porque estamos viviendo la pérdida de Mari Carmen, pero no solamente de Mari Carmen, sino también recordando a Olga, a Javier, personas que han sido desahuciadas de sus viviendas. Yo creo que este es un asesinato, consideramos que no es problema de ellos, ni de salud, ni de nada, simplemente han sido personas afectadas por un desahucio y que han sido asesinadas por la violencia institucional como tal.
1: I el foc que cremava des de 3:45 de la tarda en una nau industrial de l'empresa Plasfia Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, ha quedat extingit. La nau està situada al costat de la carretera de sud-oest del municipi i el fum de l'incendi ha fet que el cos d'extinció i protecció civil recomanessin durant una estona el confinament preventiu. 11 dotacions dels bombers han treballat en el servei. Part de la nau s'ha esfondrat, uns 200 metres quadrats. També han cremat un tràiler i un remolc i diversos dipòsits de plàstic buit i part de les oficines. Per sort, no han causat danys personals. I més de 228.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana a Barcelona fins a les 7 de la tarda, les primeres hores de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. La xifra representa el 40% dels 570.000 vehicles previstos. Les vies més problemàtiques estan sent la AP7, l'A2 i la C58, per cert que els Mossos fan més de 1.000 controls de drogues i alcoholèmia. I la Fiscalia ha reclamat al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar del vot dels nacionalitzats a través de la llei de nets per a les eleccions del 29-N. Així ho ha exposat el Ministeri Fiscal en resposta a la petició d'al·legacions que va fer el Suprem a les parts després que Vox i Justitia Europa reclamessin dilluns la suspensió d'aquests vots arran de l'avançament electoral. I us parlem de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera, al Segrià, que ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats. Una interessant iniciativa que està impulsada per aquesta casa, la xarxa, amb la participació dels companys de Munt i la supervisió del Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Un any més, Abrera acull les Jornades Europees del Patrimoni 2026, una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea, impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el municipi per la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Enguany, els veïns i veïnes podran assistir a la presentació del llibre El Baix Llobregat Desaparegut, a càrrec de l'autora Maria Luz Retuerta Jiménez, el divendres 9 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, i continua descobrint la història del castell de Voltrera d'Abrera i el balcó de Montserrat amb una visita comentada que tindrà lloc el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del matí. Amb les Jornades Europees del Patrimoni a Abrera, des de l'Ajuntament d'Abrera, es creen espais i dinàmiques interessants per tal d'explicar, veure i interactuar amb la cultura patrimonial d'Abrera i amb la ciutadania i que aquesta en sigui partícip. Les jornades són un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per donar a conèixer la riquesa i l'atractiu del patrimoni cultural, amb l'objectiu principal d'estrenyar els vincles entre aquest i la societat. Arantxa Galofré és la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica.
4: Un any més us convidem a participar a les Jornades Europees de Patrimoni que organitzem des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, amb l'objectiu d'explicar-vos el nostre patrimoni cultural abrerenc. Aquestes jornades posen en valor el nostre patrimoni i ho volem compartir amb tota la ciutadania. Desitgem que en gaudiu amb les vostres famílies i amistats.
3: Les Jornades Europees del Patrimoni 2026 a Abrera arrenquen el divendres 9 d'octubre amb la presentació del llibre El Baix Llobregat Desaparegut, a càrrec de l'autora Maria Luz Retuerta Jiménez. L'acte, obert a tothom, tindrà lloc a l'Auditori de la Casa de Cultura d'Abrera de 7 a 8 de la tarda. El Baix Llobregat Desaparegut és un recull fotogràfic i històric de la comarca, escrit per la historiadora i exdirectora de l'Arxiu Comarcal, Maria Luz Retuerta Jiménez, amb pròleg de Mercè Renom, que inclou prop de 308 imatges històriques, abastant des de 1869 fins a mitjans del segle XX, que il·lustren el paisatge natural, l'evolució urbanística, els canvis econòmics i la vida col·lectiva dels municipis de la comarca. Està coeditat per Editorial AFA2 i l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. L'endemà, el dissabte 10 d'octubre, de 12:45 a 12:15 del matí, podrem gaudir amb una nova visita comentada i portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. Per assistir-hi cal formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. A banda de la visita comentada, d'11 a 6 s'organitza com cada dissabte les portes obertes al castell de Voltrera i al balcó de Montserrat i podrem visitar lliurement aquest recinte monumental i arqueològic senyalitzat i gaudir de les vistes.
0: Abrera Informació. Gent gran.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de Gent Gran i d'Esports i de Benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al Camp de Futbol Municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
5: Abrera Informació. Animals de companyia.
3: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. Amb motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els nostres animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'octubre, si censes el teu gos o gat a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir-ne existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també dimarts i dimecres de 4:45 a 7 de la tarda. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. Veus

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Més d'un miler de persones es manifesten a favor del dret a l'habitatge digne a Barcelona, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar s'ha fet un minut de silenci davant la UB amb pancartes i llanternes dels mòbils enceses amb el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". La protesta ha començat a les 7 a la plaça Universitat i ha anat pel carrer Palai, plaça Catalunya, Fontanella i Via Laietana amb missatges d'indignació per la mort de les dues dones desnonades a l'Hospitalet i a Madrid. Carme Arcarazo és portaveu del Sindicat de Llogateres.
2: Farem una vaga general contra la patrulla immobiliària, Urbagestión, els fons d'inversió, les immobiliàries i els grans tenidors, contra els polítics que viuen agenollats a la patronal i que constantment legislen al seu favor i contra la vida de milions de persones que l'únic que volen és un pis on viure-hi. Hem d'aconseguir que aquesta vaga arribi a cada barri, a cada bloc, a cada casa i que paralitzem el país. Només així aconseguirem que l'atrocitat que s'ha produït aquesta setmana no torni a passar.
1: I PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros. El seu secretari general, Josep Ginesta, ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors les SLR que s'envien als mòbils.
3: Quan s'envien SLR, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Manresa preveu ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana fins a 120 agents en dos anys. L'objectiu és reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement poblacional de la ciutat, que ha guanyat 12.000 habitants en 20 anys. Mentre no es materialitzen aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 nous agents a la Borsa Comuna. I l'Hospital del Mar ha posat en marxa la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme, una unitat pionera que ofereix una atenció integral i personalitzada. Es tracta d'una prova pilot en què s'aborden de manera coordinada tant les necessitats sanitàries com les socials de cada persona. Darrer punt, l'Espanyol reprèn la competició. Els blanquiblaus reinicia la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga just ara, a partir de les 9 de la nit. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
4: Fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
5: Reparació i canvi de llunes, impactes, tintat, fars, alçavidres, sostres solars i calibratge ADAS.
6: Treballem amb les principals companyies d'assegurances i formem part de Glass Talleres.
7: Demana cita al 609 52 23 24.
8: Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
9: Martorell Glass t'ofereix Somos Maquineros.
10: DJ Rufo presenta Somos Maquineros. El programa de máquina de Radio Obrera. Somos Maquineros. Somos Maquineros. Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy. Remember, sonido hard y todos los estilos, porque somos maquineros. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, la máquina se vive en Radio Obrera. Somos maquineros con DJ Rufo.
11: Muy buenas noches y bienvenidos a Somos Maquineros. Soy DJ Rufo y es un placer para mí presentar el programa de hoy. Hoy tenemos la sesión de DJ Juanri, sesión siglo XXI. ¡Comenzamos!

0: Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí en Somos Maquineros Radio Abrera, todos los viernes de 9 a 10 de la noche con DJ Rufo.
1: Un impacte, una llum malmesa que no t'aturi.
2: Fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
3: Reparació i canvi de llunes, impactes, tintat, fars, alçavidres, sostres solars i calibratge ADAS.
4: Treballem amb les principals companyies d'assegurances i formem part de Glass Talleres.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Martorell Glass t'ha ofert Somos Maquineros.
5: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons el sindicat de llogateres, es manifesten a favor del dret a l'habitatge digne a Barcelona, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de la Mari Carmen Abascal a Madrid i de l'Olga a l'Hospitalet. Abans de començar, han fet un minut de silenci davant la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses. Amb el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata", la protesta ha començat a les 7 a la plaça Universitat i ha anat pel carrer Palai, plaça Catalunya, Fontanella i Via Laietana amb missatges d'indignació per la mort de les dues dones desnonades. S'ha fet una crida a organitzar-se i mobilitzar-se per la vaga general de l'11 de novembre. Carme Carazó és portaveu del sindicat de llogateres.
2: Farem una vaga general contra la patrulla immobiliària, Urbagestión, els fons d'inversió, les immobiliàries i els grans tenidors, contra els polítics que viuen agenollats a la patronal i que constantment legislen al seu favor i contra la vida de milions de persones que l'únic que volen és un pis on viure-hi. Hem d'aconseguir que aquesta vaga arribi a cada barri, a cada bloc, a cada casa i que paralitzem el país. Només així aconseguirem que l'atrocitat que s'ha produït aquesta setmana no torni a passar.
1: I més de 280.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 i fins a les 9 de la nit en l'operació sortida del pont de festa del 12 d'octubre. La xifra representa el 49% dels 570.000 previstos. Les retencions més importants a l'AP7, a la C16 i a la C32. Els Mossos, per cert, estan fent controls d'alcoholèmia 1.000 i despleguen 1.500 agents. I atenció, perquè un terratrèmol de magnitud 7,7 s'ha registrat aquest divendres a la tarda al sud-est de Panamà, a 39 quilòmetres de la localitat de Tonosí, a prop de la costa del Pacífic. El sisme ha tingut 10 quilòmetres de profunditat i s'ha sentit a bona part del país, inclosa la capital ciutat de Panamà, també altres països com Colòmbia. El tremolor, que s'ha produït uns minuts de la 1 del migdia a l'hora local i uns minuts abans a les 8 del vespre, hora espanyola, ha activat l'alerta de tsunami al menys durant 3 hores a Mèxic, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Perú i Equador. De moment no tenim constància si hi ha danys personals i materials. I parlem de la Ràpita, perquè ha donat aquesta tarda el tret de sortida a la desena edició d'Orígens, la gran cita de recreació històrica durant tot el cap de setmana que transforma el barri de Chicago en una vila de principis del segle XX. L'Espanyol juga a hores d'ara amb el Màlaga, els blanquibraus ho juguen des de les 9 de la nit.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Power.
3: Saludos cordiales de vuestro amigo Marcos Alonso. Arranca el Power FM Radio y hoy arrancamos con los temitas de los años 80 que nos hicieron bailar un montón y a muchos les traerá muchísimos recuerdos. Yo arranco con esta canción que cuando en los 80 hacía un programa de radio, la utilizaba como sintonía para empezar el programa y para acabar. Duty Springfield, buenísima canción, elegante como la que más. Conectamos con todos. Arranca el Power FM.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la
5: escucha. A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: since I pushed it all away from me.
1: Hora 23.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.
2: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
3: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
2: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera,

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Fórmula 107.9.
2: Fórmula 107.9.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins.